0: però la força que t'ha de donar saber que des de gener no perds, és de veres que no ho has guanyat tot, però són 13 partits sense perdre, eres un dels equips que menys gols t'han fet, només que tinguérem una miqueta de sort de cara a porteria rival, guanyaríem molt, no? Per tant, jo crec que estem en una d'aquestes de les grans ocasions i jo crec que este equip, este cos tècnic i este 11 titular mereix efectivament la confiança absoluta, no?, en estos moments.
1: El Sanse, que va a jugar con Lejarraga, Ocaña, Llopis, Marvin, Robin y Blanco, Mario, Galindo, Olivares, Teles y Fer Ruiz, el 11 que ha elegido Manu Real, el técnico del Sanse, que evidentemente buscan lo mismo, Paco, que el Deportivo Alcoyano.
2: Sí, a veure, el que sabem del Sanse, ho hem comentat ja tota la setmana, has estat tu comentant-ho perfectament, el fet d'això, de que s'han quedat ahí un poquiu com en el caramelet, no?, en la boca, han estat a punt de pujar de forma directa, han empatat a punts, 70 punts en el Rayo Majadahonda, i a última hora s'han quedat, pues això, mira, ara tenen que vindre al Collao i ojalà fora el penúltim partit, no?, que ja la, en Madrid fora l'últim. Per tant, jo crec que això també hem d'aprofitar-ho, no?, un poquet d'aquesta part psicològica tan important. L'Alcoyano estem, com dia Rafa, en aquesta fletxeta pac amunt, una ratxa superbona dels últims partits, i el Sanse s'ha quedat això, s'ha quedat a res de pujar directe i de no tindre que passar per aquesta situació que està vivint. Per tant, jo crec que això també és un punt a favor, no?, que hem de donar-lo, no?, donar-lo bo ara en aquest partit, que, bueno, que l'ambient en gol bé és fantàstic, eh?
0: I el pes de la història, Isma, ens enfrontem a un club que té 55 anys d'història, l'any 71.
3: Guanyem de 40, guanyem de 40,
0: per ahir ja guanyem de 40. Nosaltres estem ahí de raspant i tocant el centenari, per tant, ahí el pes d'una història d'un equip que hem estat en primera divisió, que hem estat en segona divisió, contra un equip, el Sanse, que sí, és molt bo, però és un equip que sempre ha estat entre la segona B i la tercera en estos 55 anys d'història. Jo crec que hem de fer valdre també aquest pes històric, hem de fer valdre també què vol dir això de jugar en el Collao, i sí que és de veres que el Sanse ha fet una gran temporada en el seu grup, però ha de conèixer, saber el que és estar en el Collao, i ha de sentir aquest pes d'enfrontar-te contra un equip històric, però històric de veritat, no? Almenys en història i en sensació de futbol i el que representa l'Alcoyano, en això és evident que eixim com a mínim en 1-0.
2: Comentava Pablo Carbonell, vam tindre en el Cercotel i dir això, diu, ja en esta categoria hi ha equips que tenen molt més pressupost que l'Alcoyano, diu, però més història poquets, crec que està el Recreativo de Huelva amb nosaltres, i pues, el que diu, sí, aquesta història també hi ha que fer-la valdre, i jo crec que, bueno, està demostrant-ho la gent en la resposta. Necessitem encara, però bueno, encara queda molt de temps, i segur que a última hora, aquesta última espenta, diaisme que unes 3.000, no?, calculem aproximadament persones, pues bueno, yo creo que será una molt bona entrada.
4: Madre mía, qué entrada espectacular. Por cierto, público de Madrid ha venido, de aficionados del Sanse.
1: Medio centenar, bueno, pues, aproximadamente.
4: Bueno, pues esas 50 aproximadamente personas que han llegado por parte del Sanse. Bueno, pues se escucha,
1: alegría,
4: ¿eh?
1: La alegría, sí, del día ya la tengo. Acabo de ver ahora a una amiga mía que también tuvo trasplante pulmonar.
4: Hombre,
1: y,
4: no me digas.
1: Y ahora dice, no, he venido con mi marido, pero he venido a verte. Y qué bien, cómo me alegra que esté.
4: Pues, me has cogido el día más fuerte.
1: Así, hombre, ha venido espectacular esto. Es motivación máxima. Van a jugar el Alcoyano con la tercera equipación. Y esta mañana he estado por aquí, por el Collao. He estado hablando con Mario, he estado hablando con preparando la ropa. Y me decía que, como ellos van a ir de azul, en caso de que hiciera frío y se pusieran térmica, no podrían ponérselas. Por tanto, para evitar todo eso, el Alcoyano va a jugar con la tercera equipación, para que no es el caso, evidentemente, pero era la...
4: Sí, porque finalmente el motivo. Hace buena tarde, la verdad que día soleada, sí, creo que eran ya 23, 24 grados de temperatura, y yo creo que con el ambiente que hay en el Collao la temperatura va a ir subiendo conforme vaya pasando el partido. Sí. Bueno, pues primeras sensaciones que tenemos desde el Collao Gestaser. Mira, si os parece, antes de ir con unos consejos, decirme la porra, ahora que os cojo yo, que estáis con el auge del inicio de carrusel.
1: 4-1.
4: Es lo que quería. Si es que no hace falta ni decirlo. Ismael, 4-1.
2: Igual que a mí, pues el 1-0, Isma.